Aquests són els nostres consells. Ungles fortes. Evitareu que se rompin amb freqüència si seguiu aquest remei casolà. Se tracta d'aplicar cada dia una gota de suc de llimona damunt cada ungla. Després d'un minut, aclariu amb aigua.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui no pot votar més que un graó que no en voti dos, significa que no ha de fer-se més de lo que un pot.

Ué, jo som en Tomeu Penya i vull donar una abraçada a una ferrada, el que més vos agradi, a totes les senyores, senyoretes, nananana, que escolten Ràdio Murta, i demano també, i els homes, nins, nines, majors, menors, que també escoltin Ràdio Murta. Semaneta i va, que xuta. Salut i que l'any que ve el tinguem més gros i més pelut.

0: Dona Paquita de Palma.
1: Som en Pep de Sant Cervera.
2: Som en Pep Antoni i Gomila de Monterrey.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Fotos renovades. Vos heu trobat ditades o taques a les fotos? Les podeu llevar amb facilitat si fregueu la superfície amb un cotó banyat en llet teva i les eixugueu amb un paper suau. És increïble.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui alça l'anca perd la banca. Es diu quan un s'aixeca de la cadira i la prenen a la gent.

0: Sònia Maria de la Palma.
1: Di Maria i visca Santa Maria.
2: Sònia Maria de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Sabíeu que els francesos varen saquejar Banyalbufar tres vegades entre els anys 1530 i 1545?

Aquests són els nostres consells. Dents blanques. Que peleu un parell de cireres. Poseu la popa damunt del cepillo de dents i fregueu com de costum. Amb un parell de dies veureu quin somriure més blanc.

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691-82-53-21, 691-82-53-21. Ràdio Murta, la teva música.

0: Sona Margarida Martí de Buja.
1: En Aires de Bunyola.
2: Som en Joan de Campos.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

0: som en Toni Frontera.
1: Hola, Manu. I vols agrair que t'estic. I també en els teus oients, perquè si li agrada sentir les meves cançons, escolta, jo he cantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

Aquests són els nostres consells. Avellanes contra la anèmia. Un consell per a aquelles persones que hagin perdut la gana, inclús per a aquelles que tenen un pot d'anèmia, és menjar avellanes. Una grapada d'aquests fruits secs, de tant en tant, fa que se recuperin a poc les energies i que torni a venir la gana.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

0: Forn de Sagreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sagreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sagreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de... y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretel Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Hipòdromo de Sant Pardo es vesteix de gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 26 de setembre, a partir de les 11, Chapó Sa Roixeta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapó Sa Roixeta, dia 26 de setembre, a Hipòdromo Sant Pardo.
2: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Bunyols boníssims.

Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. La vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

Aquests són els nostres consells. Renta vaixelles sense olor. Quan aquest electrodomèstic hagi agafat males olors, el millor que se pot fer és deixar de dins durant tot un vespre mitja llimona.

0: Hola. ¿Cómo estàs?
1: Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Soc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
1: Arriben les festes de Santa Maria de Sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de la festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
2: Uf, quina calor! I avui què fem?
3: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
2: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
3: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per residents i les ofertes familiars.
2: Aquest estiu no fa falta anar al llac més. Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
4: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
5: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: són Esperança, de Rafal Nou.
1: Sona Fina, Can Pastilla.
2: Sona Francisca, de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure'l.

de vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Què vols, tu meu?
1: Què m'han dit que has canviat el tractor?
0: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
1: I què has fet? L'has tirat?
0: En Pere, li he venut.
1: Has fet el cap viu?
0: Sí, n'he pres molt. Ja no dono ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2, en Castelló, just davant el parc de bomberos.
1: On? Polígano.
0: En el Polígamo.
1: Ei!
2: Molt bon dia. Aquí hi ha... que a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691-82-53-21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.

Margalida de Campanat, a tu i a tota la teva família, i a tots els que criden a Ràdio Murta. I de fet, en Abel Siana, en el meu home, en el Francisco Munay, la seva dona, en el Martí Caramelli, la seva dona, en el Joan de Sestany, la seva dona, en la Magdalena de Sant Guineu, i a tots, i a la seva germana, en el Marc Gades Brollador, i en el Carles, en el Coloni, i en el Bernat, i en el Quique, en el seu camarer, en la Florentina de Petra, en el seu fill i en la seva filla. I en els que, i a tots els que arriben, criden a Ràdio Murta. En el Francisca Tanjona, i en el seu amo, i en Maria Antònia de la Canisseria, en el Mateu i en Maria, en el Simó, i en Maria, i en Amàlia, en el meu fill, a tots, i a tots els meus nets i netes, a tots, a tots, a tots. I les vinyetes i tot, a tots, a tots. I en això, en que li una Maria Gamondina, també. En ai, ja no me'n recordo. En Miquel Cotó i a la seva dona, a la seva cunyada Bàrbara. I a tots, a tots. Que criden a Ràdio Murta. A la meva cosina Francis, a en Jaume, a la seva home, i a la Joana, i a la Cati, a en David i a en Marc. I a tots els que criden a Ràdio Murta, i fins una altra. I per demà si pot passar una cançó de na... de Isabel Pantó, casa que t'agradi que tu. I Nino Bravo, te quiero, te quiero. I fins una altra. Adeu, un abraç.

0: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: Hola, bon dia. Som de Maria d'Escoll, de Rabassa. M'agradaria escoltar una cançó d'en José Herreros, Com una rosa. Us dic a totes la gent de Ràdio Murta i que passeu un bon fin de setmana i bueno, que estigueu tot bé. Gràcies, bon dia.

Creu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.

0: Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que Revioles sin número, Serenal. Teléfono reservas 971-26-1087. Móvil WhatsApp 633-26-0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Boníssim!
1: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
2: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
3: Bon dia, Manu. M'agradaria que posessin dues cançons, una pel meu netot i l'altra pel meu estimat. Solament una vez, per Luis Miguel. I llavors l'altra, Voy a perder la cabeza, per Juan Bach. Moltes gràcies i molt d'any. Adeu.

Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots! Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

0: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
2: ¿Buscas un lugar especial frente al mar? Descubre el Bistró Sail y Surf en el puerto de Pollença. Disfruta de desayunos, comidas y cenas con auténtico sabor mediterráneo. Una amplia carta, terraza con vistas al mar y un ambiente perfecto para compartir en pareja, con amigos o en familia. Vive una experiencia única junto al Mediterráneo en el Bistró Sail y Surf en el Passeig Saralegui del Port de Pollença. Reserva tu mesa al 971 86 52 93. ¡Te esperamos!

0: K-Travel. 664-203-674. 664-203-674. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Hola, bon dia, Manu. Bon dia, Vicente, la Ràdio Morta. Són jo, Cedinho. Mira, m'hauré d'escoltar. Mal acostumbrado, pero en Julio Iglesias y no está bien hecha la vida. No sé que la cante, pero tú sabrás. Y entonces, pues, lo dedicaría, como siempre, a mi cuñat, a Tomeu Barceló, a Coloma de San Oliva, a Tomás, señor Tomás Navarro, a señor Cordines, mi hermana, a María de Petra, Ana Blasi San Carmen, Ana María Magdalena de Santaní, Ana Sara de Petra, Ana Masut, de Petra, sí, de Petra, Ana Masut, bueno, ya lo sabré. Después, de Carmen de San Oliva y Nati de San Oliva, de Francisca de Menorca. Y bueno, y un besito por tu mano y por tu fill, y bueno, pues hemos sentido mala pasada de Pedro Benz. Moltíssimes gràcies. Fins un altre. Un beso per tots. Adiós, adiós. Maria de Petra. Ana Maria de Petra.

0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Atención amantes del pádel, llega el 25 torneo de pádel de Diario de Mallorca. 25 años disfrutando juntos del mejor pádel con competición, diversión y grandes premios. ¿Te lo vas a perder? Inscríbete hasta el 23 de septiembre a través de www.sportelia.es y asegura tu plaza. 25 años, una pasión, el pádel. Te esperamos en el torneo de pádel de Diario de Mallorca.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-439-785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-439-785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

0: Anna Tònia de Ciutadella. Som Geroni Batxiano de Consell.
1: Naina Seguí, del Terreno, de la Vares Castell.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971-26-6036. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Ses cadenes.
3: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc, implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
4: ¡Es la hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.

0: necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa, el gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb barrels.
4: L'Hipòdromo de Sant Pardo es vesteix de gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapo Sa Rocheta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapo Sa Rocheta, dia 26 de setembre, a l'Hipòdromo de Sant Pardo.
5: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-22-99 656-81-22-99 Geoval 8.

0: Ven todos los sábados a disfrutar de las noches de baile de Can Matías y Miquel. Buffet libre, con postre y bebidas incluidas. Fin de fiesta bailando con la mejor música de Roberto Coll. Info y reservas al 971-427-320. 971-427-320. Todos los sábados, a partir de las 20:30 horas, noches de baile en Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
1: No rompas más, mi pobre corazón.
2: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
3: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
4: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
3: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
4: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
5: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

Aquests són els nostres consells. Graneres i cepillos. Voleu que les vostres graneres i cepillos sintètics en els que granau que vostre quedin nets? Les heu d'introduir durant una hora més o manco dins un ribell amb aigua i una cuarada sopera d'amoniac. Després heu d'aclarir-los molt bé i deixar-ho aixugar.

coneguem les nostres dites i refranys. No diguis de l'accent que no diries del present. Es diu per no parlar malament de ningú.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gemma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
2: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
3: Aulete sofás y colchones. Big Bang.
4: Allà a Lleó, segons un sopar, es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà van compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

0: sé què t'agafa el nau.
1: En el dia de vol mig.
2: Amb en Acati, des d'Inca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede. Pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.

Aquests són els nostres consells. Estores en color. Si voleu que les vostres estores de colors vius recuperin tot el seu esplendor, les heu de fregar amb una esponja banyada amb aigua i vinagre. La proporció és de 10 mides d'aigua per una de vinagre.

0: hoy te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente, te propongo que me quieras.
1: Uf, a este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
2: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu. Voyage,
3: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i amb la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: Som la Maria d'Esmolinar. Mira, m'he dit Maria, i som de Palma. Anna Maria de Porreres.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
2: Ei, hola, som l'Àlex Artigues, el cantant d'Emboirats, i vos vull enviar una forta ferrada a tots i a totes. Ràdio Murta, una ferrada forta, Manu.

0: Güey.
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has que enviat el tractor?
1: Bet, si de qui he enviat, estoy a fotut, s'altre.
0: I què has fet, l'has tirat?
1: En en Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no duu ni les senyes puntades de Reciclaje Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just davant el parque de bomberos.
0: On? Polígano.
1: En el Polígamo?
0: Ei!

Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gama alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971-43-97-85. Repito, 971-43-97-85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Aquasport, piscinas e instalaciones deportivas. Les ofrece sus servicios para que usted pueda disfrutar de las mejores instalaciones deportivas y la más amplia variedad de diseño de piscinas, tanto para particulares como para profesionales de la hostelería. Aquasport, servicio especial de rehabilitación de piscinas, alicatados, fugas de agua, impermeabilizaciones. Modernice su piscina con Aquasport. Usted gana en inversión y en diversión. Aquasport, piscinas exteriores e interiores, spas y piscinas para hoteles, pavimentos deportivos, pistas de tenis, pádel. Consúltenos sin compromiso al 627-48-48-48. Aquasport, gran experiencia en el diseño y construcción de piscinas e infraestructuras deportivas. Recuerde nuestro teléfono, 627-48-48-48.
2: Disfruta del Caribe colombiano siempre. Cartagena de Indias, 9 días, 7 noches con alojamiento y desayuno desde 1.330 euros. Vuelo directo desde Madrid con Wall to Fly. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en el 900 373 610 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.
3: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
4: Saludem a continuació amb en Toni Fuster, que és el director general de comerç de l'Ajuntament de Palma, de xerrar de la presentació d'aquesta segona edició de les rutes guiades per descobrir aquests establiments tradicionals, no? Aquests establiments amb encant de ciutat. Ara saludem, com dic, en Toni Fuster. Molt bon dia.
5: Com estàu?
4: Molt bé, contamos aquesta presentació, aquesta segona edició d'aquestes rutes guiades.
5: Sí, és la segona edició que fem, perquè la veritat que la primera va tenir un èxit molt gran. La participació de gent va ser molt alta, més de 300 persones, i veiem que va tenir molt d'èxit. Moltes persones es varen quedar sense poder fer aquestes rutes i varen decidir des de l'Ajuntament pues, seguir potenciant aquests comerços emblemàtics, que són un pilar que donen a conèixer la resta de comerços de la ciutat, no? I, bueno, hem preparat dues rutes, una ciutat alta i l'altra ciutat baixa, en una mitjana de 14 comerços, una en té 14 i l'altra en té més de 7, però més o menys són rutes d'una horeta i mitja i que són gratuïtes per tothom, per tots els residents que vulguin conèixer la història dels nostres comerços antics a la ciutat i conèixer també a través d'ells la història de la nostra ciutat, no?
4: Toni, com se poden apuntar, no? Com, què ha de fer la gent que estigui interessada? Bueno, hi ha qualque pàgina? Correcte. Com funciona?
5: Sí, sí. Bueno, mira, pues poden entrar a ticketsib.com, val? I veuran allà les rutes emblemàtiques, podran triar una de les dues rutes. Ja estan obertes les inscripcions des d'ahir a les 11 des de matí. Poden triar també si en castellà o en català. Se faran alternativament amb aquests dos idiomes. I, bueno, és molt senzill. Nom, cognoms i una adreça de correu de contacte i res més. Senzillament és molt senzill, convida tothom a apuntar-s'hi i que pugui disfrutar d'aquesta història nostra que tenim a peu de carrer.
4: Això comença, aquesta segona edició, començarà dimarts 29 de setembre, no? És dimarts que ve, no?
5: Correcte. Sí, dimarts que ve, a les 5 de Sora Baix, en el Bar Cristal. Tenim ja per arrencar la primera ruta, serà la part alta de ciutat i farem la part, diguem que va des de la plaça d'Espanya fins a Cort, hi ha molt de recorregut a fer, i bueno, allà arrencarem la primera ruta d'aquesta segona edició, que esperem que torni a ser un èxit.
4: Ahí veiem la imatge ara a la televisió, aquesta imatge d'aquesta campanya que vau presentar ahir juntament amb Palma Activa, no? Perquè això és un tema que s'organitza a través de sí. Palma Activa, aquestes
5: Correcte.
4: Rutes guiades per aquests establiments emblemàtics de ciutat en aquesta segona edició, després de la gran acceptació que va tenir aquesta primera edició. Idò, Toni, no sé si vols afegir qualque cosa més.
5: Bueno, jo convido-vos a tots vosaltres i a tots els vostres oients que participin d'aquestes rutes. Estic segur que serà un plaer conèixer particularitats, no? No sé, per exemple, el Font de la Pau són 300 anys d'història, l'any que ve farà 300 anys d'estar obert. Vull dir, és una història de ciutat, crec que val la pena conèixer-la i que ho disfrutin, que la veritat que jo estic convençut de que serà un nou èxit.
4: Molt bé, doncs a partir de dimarts que ve, 29 de setembre, fins al mes d'abril, això sí, una petita aturada durant desembre i el gener, per mort de les festes de Nadal. Però, bueno, segona edició per passejar, per conèixer aquests llocs emblemàtics, aquests comerços, establiments emblemàtics de ciutat, amb aquesta iniciativa de Palma Activa. Toni Fuster, director general de Comerç de l'Ajuntament de Ciutat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi tot molt bé i sigui tot un èxit.
5: Moltíssimes gràcies, un plaer, ben convidats esteu tots.
4: Molt bé, gràcies, bon dia.
5: Adéu, adéu, bon dia.
3: I fins aquí tota l'actualitat de la teva ciutat. Més informació al web palma.es. Hoy es un buen día para cambiar la imagen de tu espacio. Decotex Balear abre sus puertas para ofrecerte todo tipo de revestimientos, cortinas, alfombras, moquetas, jardines verticales a medida, todo tipo de parquet, tarimas de exterior, vinilos de pared, proyectos personalizados y mucho más. Visita nuestro showroom en Gremio Hortelans 5 o decotexbalear.com.
6: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Francisco. Quiero mandaros desde aquí un abrazo y un beso muy grande a todos los oyentes de Radio Murta. Hasta siempre y espero y os deseo lo mejor. Muchísima salud. Gracias y un beso. Nadie sabe.

0: Hola, queridos amigos, soy Francisco. Un abrazo fuerte.
1: Hipódromo de Sant Pardo es vesteix de gala. Les xerrers de trot es converteixen en tot un espectacle de glamour. Dia 27 de setembre, a partir de les 11, Chapo Sa Rocheta. Xerreres de trot, espectacles, cavalls, DJs, animació infantil i molt més. Recorda, els capells són benvinguts. Els més originals tenen premi. Una festa per disfrutar en família i celebrar Mallorca d'una manera diferent. Chapo Sa Rocheta, dia 26 de setembre, a Hipódromo de Sant Pardo.
2: I és que serà una festassa, lo d'aquest dissabte, i tu pots venir. Sí, sí, sí, tothom és benvingut en aquesta festa de cavalls i capells. Hats and Horses, Chapó, Sa Rocheta. Dissabte serem a Hipòdrom Sant Pardo. Hi ha unes carreres fantàstiques, internacionals, europees, amb uns cavallassos espectaculars que venen també des de França i des de Centre Europa. Sí, sí, sí, sí. Tothom benvingut aquest dissabte a Hipòdrom a partir de les 10 de matí. A les 11 comença la festa. I jo no m'ho penso perdre, així que ja ho saps. Amic, amic, t'esper aquest dissabte a Hipòdrom Sant Pardo. Hi haurà de tot. Hi haurà desfil de models, hi haurà exhibicions, hi haurà animació per menuts, per grans que vos he d'anar a contar. És que no t'ho pots imaginar. Has de venir dissabte a Hipòdrom Sant Pardo. Molt bé, així vos saludo un servidor. Som en Manu Blanco. Falten 5 per i mitja, però mos hi posam en temps, perquè avui tenim l'especial La Más Grande, lo prometido es deuda. Ho vaig dir ahir. Hagi fet 80, 81, 82, o com jo crec, 83 anys del seu naixement, avui farem un especial La Más Grande. Vinga, així començam. En la primera telefonada de Sora Baixa. Bones tardes.
3: Hola.
4: Hola, amb qui xerram?
3: Con Mari de Palma.
4: ¿Qué tenemos que escuchar?
3: Pues empezamos con Ritmo, con Jerry Lowe y Joe Avenger.
4: ¿A quién se dedicamos?
3: En primer lugar a ti, con todos los oyentes de Radio Muta en general, a Juanjo, a Carlos, también a los del Centro de Diames Vida, a los de Conecta Balear, a los del Gobel Balear, a los de la Fundación Aldaba, a los de Servicio Ayuda a Domicilio, a los de la ONCE y a todo el que le guste, que la disfrutemos juntos.
4: Muy bien, gracias por llamar. Buenas tardes.
3: Hasta luego. Buenas tardes.
2: A un bon anar amb el llum major per començar. Venga, arrancando los motores. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. I del Gaida a Ràdio Murta. Anem amb una altra cridada, la segona. Bones tardes.
1: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
1: Lluïsa Dinjo.
0: Què hem d'escoltar, Lluïsa?
1: M'agradaria escoltar en Caldor Gardel, una cançó que tu m'ha posat ben guapa.
0: Molt bé, i a qui ho dediquem?
1: Li dediquen a mi home que ha fet Sant Andreu, i fa 25 anys ja se'n va anar, però vaig a Sant Andreu i la demanaré dilluns a dimarts. I per ell i per tu, Manu. Moltes gràcies per tot.
0: Gràcies, bones tardes.
1: Bones tardes, Manu. Bones tardes.
0: Atenció, atenció a lo que vos comentava. De lo que mos informa en Jaume Mesquida de Can Quirante.
2: Atención, del 24 de septiembre al 25 de octubre, como despedida y agradecimiento a todos los clientes, amigos y oyentes de Radio Murta, Can Quirante en San Jordi invitan a un delicioso postre casero a todo el que reserve para comer. Y seguimos con nuestro plato estrella, arroz seco con setas y caracoles, además de la carta de siempre. Reservas al 971-74-20-68, Can Quirante en San Jordi, martes y miércoles cerrado.
0: Així és en Jaume Mesquida, que jo me sabia greu, però mos informava de que se jubila i així que anem a aprofitar el temps que queda de Can Quirante a Sant Jordi. Una ferrada forta, Jaume, i a disfrutar de sa vida. Jo sé que ho faràs en joc aquesta nit bé i tot, que vendràs amb el viatge que tenim previst amb el Conviajes allà a la Ruta del Quijote. Ben merescut. Oida, de part d'aquest oient que mos ha demanat aquesta cançó i de part d'en Jaume Mesquida, de Can Quirante, adiós, muchachos, en Carlos Gardel.

0: Atención, del 24 de septiembre al 25 de octubre, como despedida y agradecimiento a todos los clientes, amigos y oyentes de Radio Murta, Can Quirante en Sant Jordi invitan a un delicioso postre casero a todo el que reserve para comer. Y seguimos con nuestro plato estrella, arroz seco con setas y caracoles, además de la carta de siempre. Reservas al 971-74-20-68. Can Quirante en Sant Jordi, martes y miércoles cerrado.
1: Així que aprofitau ara per anar a Can Quirante i en Jaume Mesquida vos convidarà en el seu tan bo postre casolà. Anem amb una altra criada.
2: Bones tardes. S'ha penjat, així que ara és la primera persona
1: que mos cridi, entra en directe. Avui, de volta aquí,
2: com vos deia, Ràdio Murta en directe, bones tardes, hola.
3: Hola, bona tarda, hermano.
2: Amb aquí xerram.
3: Amb el Lluís. Això és la mateixa comunicació.
2: Vale, d'on telefones, Lluís?
3: De Manacor.
2: Qui hem d'escoltar?
3: Hem d'escoltar a mo mare de Sabadollas.
2: A qui ho dediquem?
3: Pues per tothom. I quan jo vull, que ja fa 10 anys, m'ho va deixar a Lluís Sabadollas.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Bueno, y estoy contacte vos y los padres que son otros, ¿me estás, además?
2: Sí, sí, sí, ho farem. Lo que pasa que ahí teníem previst fer la más grande y ho farem avui. Així que ho aplaçarem.
3: Sí, ja, jo vull dir, avui et vamos per un especial de Sabadollas.
2: Sí, clar, que, clar que sí. A sus órdenes.
3: A sus órdenes, venga.
2: Molt bé.
3: Fins una altra. Bones tardes.
2: Gràcies, bones tardes. Adéu, adéu, adéu, adéu.
1: Clar que sí que ho farem, perquè jo som molt d'escabalollars, a part. Això està clar. Passat demà hi ha festa en el xarop. Ei, tens pla per dijous?
4: Una nit d'estiu.
1: Xarop, té la música en directe i les ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i la millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu la música.
5: Aquest dijous de 7, Xarop de Manacor vos convida a viure Babel Sky Lounge Power. Música en directe, instruments del món, live loops i electrònica. A partir de les 22 hores, un vespre diferent que no vos podeu perdre. En Xarop de Manacor.
6: Hola, soy Luis Cavaloya Jr. Reciban un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Murta, en especial su director, Manu Blanco. Gracias, Manu, por apoyarnos. Y gracias al público por escucharnos durante tantos años. Muchas gracias. Nos vemos pronto. A pasarlo bien.

0: de ser tú mi mejor canción.
1: Ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. I la setmana que ve serà a la Fira Dolça d'Esporles, ja vos contaré.
2: Anem amb una altra criada. Bones tardes.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerram?
3: Amb en Miquel de Rafal, que sempre em vull.
2: Bueno, què hem d'escoltar, Miquel?
3: Pues mira, hem d'escoltar Sneaky Not the Back Door de Matt Bianco.
2: Molt bé, i aquí ho diguem?
3: Pues mira, com sempre, per tots vosaltres, per tothom que m'escolta, per na Maria de Pedro, per na Nati, por cierto, Nati, me alegro muchísimo de las buenas noticias que te dio el médico, y a seguir así adelante, enhorabuena, y a Inés de las Columnas, i a tothom que m'escolta, i moltes gràcies per tot, Manu.
2: Gràcies, adéu, bones tardes.
3: Adéu, bones tardes.
2: Adéu.
1: El meu equip de bàsquet, el Palmer.
4: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
5: Vaquero, Western Park es tu parque acuático ambientado en el lejano oeste, en el que la diversión siempre está cargada. Más de 20 atracciones, navega el río salvaje, disfruta en el Gran Cañón, y si te atreves, la bestia te espera a más de 30 metros de altura. Diversión para toda la familia. Compra tu entrada en westernpark.com y ven a sentirte como un auténtico vaquero.
6: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

0: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
1: Molt bé, seguim aquí amb bones suggerències, recomanacions i consells i bona música que vos demanau en el 971-43-97-85.
2: Bones tardes, hola.
3: Bones tardes, hola, com anem?
2: Va bé, amb qui xerram?
3: Ana Maria de Palma.
2: Qui t'escolta, Maria?
3: La nòvia del pescador.
2: I qui ho dediquem?
3: Pues mira, en primer lugar a tu, per aquest especial tan bon que mos fas, a la Neus de la Pobla, a la Francisca de Menorca, a la Nati de Sant Oliva i a tots els que escolten. I el seu nen és també, eh? Un besito per ell.
2: Molt bé.
3: I la mare també.
2: D'acord, de part teva.
3: Gràcies,
2: que vagi bé. Adéu. Gràcies, bona tarda.
1: Molt bé, i no, vinga, que seguim aquí amb bons consells, recomanacions i suggerències com aquesta.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
3: Arriben les festes de Santa Maria de Sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassà.
4: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
5: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
2: Així que ja ho saps, a Monenam, de nit ve amb Balcón Viajes per la ruta del Quijote. Encara ets atents. T'avisam en temps, eh? Mai millor dit. Na Rocío Jurado, la més grande, avui tindrà el seu més que merescut especial aquí a Ràdio Murta. Me ha dicho la luna.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Talguides, sembrant futur des de 1910.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: escric des d'ahir que i el meu nom és Miquel Seguicases.
1: Un senyor morell de Rubí.
2: Home, que veus, aquí teníem jo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio!

0: mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar.
1: Hola a tothom, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar tots els oients i les oientes de Ràdio Mortà. I també el meu amic, el Peix Xirós, en Mano Blanco. T'estim, amic, t'estim!

0: Hola, hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació, molt d'anys, molta salut radiofònica, adeu, adeu, adeu, adeu.
1: Cada dia l'aventura vuelve a empezar.

Aquests són els nostres consells. Taques en el sofà. Si qualcú ha deixat una lleugera taca a un sofà de tela i no sabeu com llevar-la, proveu a fregar amb una goma de borrar. A la majoria dels casos, la taca desapareix a l'instant i sense cap esforç.

coneguem les nostres dites i refranys. Estirant se romp. Tant estiren la corda que la fi es romp. Significa que surt de les coses arriba a gastar-les.

0: Sant Pau.
1: Sant Sebastià de Santa Margalida.
2: Sant Francisco de Santa Pinya.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Carles, ves tard. Fa mig per allà on passa. Té molt clar lo que és negre